0: Yo creo que por hoy ya hemos hablado suficiente, ¿no? 6 horas y 20 minutos aguantando a los de hoy por hoy. Ya está. Volveremos mañana. Para ti, que mañana madrugarás, volverás a coger el taxi y te echarás a las calles de la ciudad esperando que sea un buen día. A ver si te cogen muchos viajes. Bueno, para ti y para todos los demás, mañana a las 6, las 5 en Canarias, otro ratito de hoy por hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
3: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
4: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
5: Hoy por hoy Gandía, Sandra Albert.
6: Hola, com estan? Si estan en un espai climatitzat, imagine que bé, però atenció si és en el carrer perquè de nou i des de les 12 hores la comarca de les Afores troba en avís groc per altes temperatures. Sobretot es notarà la calor en les zones d'interior. Poden arribar fins als 36 graus. Així que ja saben, a cuidar-se i hidratar-se i també molta paciència perquè sembla que els pròxims dies continuaran marcant més de 35 graus els termòmetres. Però a banda de la calor, que sembla que finalment deixarà de ser notícia, fa unes hores hem conegut una altra notícia per a la comarca. No, Llopis, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Sandra. La veritat és que és una molt bona notícia. Ja està aprovat el projecte del nou centre de dia per a persones amb diversitat que s'instal·larà en el polígon Sancho Llop i ara comença el procés de licitació de les obres. S'espera que estigui licitat en guany i les obres tindran un termini d'execució més o menys de 14 mesos.
6: O sigui que sembla que este projecte ja arriba. Lolés Ribes Frasquet, membre de l'AMPA i també mare d'un alumne del Centre d'Educació Especial Enric Valor. Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
6: Com han trobat esta notícia?
8: Ja, abans que res, volem donar les gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar el problema este que tenim i que esperem que estiga pront en vies de poder-se solventar. La veritat és que molt contents. Vam tindre una reunió el dilluns passat amb l'Ajuntament de Gandia, amb l'alcalde i concejals, i ens van explicar, pues, com bé ha dit la teua companyera, que a finals del 2028 es suposa que el centre estarà ja acabat i en funcionament. Bueno,
6: el mateix alcalde, Anna, deia, valorava esta notícia.
7: Així és, i això és el que comentava l'alcalde sobre este projecte.
9: El projecte, com dic, ha sigut una de les grans prioritats socials d'este govern i també un dels més necessaris i, si se me permet, dels més bonics que hem impulsat.
6: Dels més bonics i sí. Necessaris, Lolés.
8: Sí, totalment necessari, perquè malauradament cada vegada hi ha més gent amb discapacitat i es necessita alguna cosa per a aquestes persones quan acaben la seva etapa escolar.
6: Per ubicar-nos, Anna, estem parlant, per explicar, no, en què consistís este projecte, estem parlant d'un centre de dia que es construirà al polígon Sancho Llop.
7: Així és, serà un centre de dia que estarà ubicat, diuen, en front just de l'hospital comarcal. La novetat, com comentàvem, és que ja està aprovat i que començarà el procés de licitació de les obres. Comptarà amb 3 unitats d'assistència, s'ha construït gràcies a una subvenció de 4 milions d'euros de la Diputació que es va concedir en l'etapa del Botànic. Sí que hem de dir que ve en retard, que hi ha hagut en el procés molts problemes, molta burocràcia, podem dir, entre les institucions. No estava contemplat en el pla Convivint. Arran d'ahir ha hagut moltes reunions, molts problemes que comentem, però finalment ha sigut durant davant perquè l'Ajuntament es farà càrrec de les obres i esa subvenció de 4 milions d'euros de Diputació ja estava estipulada i no se podia llevar, s'havia de fer sí o sí. Sí que en un principi es va parlar de residència o centre de dia, finalment se va decantar pel centre de dia. I això és el que comentava Maite Alonso, directora general d'Urbanisme, sobre el projecte.
10: 3 unitats de convivència. S'ha construït un vial interior de manera que facilita l'accés tant dels vehicles privats com dels autobusos per a que la gent pugui baixar còmodament i tranquil·lament i accedir al centre. Cada unitat de convivència té 2 aules, té una sala polivalent, té magatzems, té banys accessibles i cada unitat de convivència té un pati interior que té una zona coberta i una zona descoberta.
6: Això seran els detalls d'aquest futur centre de dia que, com hem escoltat, està previst que estigui construït en 2028. Donaria servei aquesta continuïtat a l'alumne de l'Enric Valor després per anar a aquest centre de dia. Però, clar, estem a 2026, sí. Queda 2027. Què passa fins a aquest moment, Loles? Teniu alguna...
8: El 2028 jo penso que és una data molt optimista. Més que res perquè passa en casa també. Quan fas alguna obra sempre hi ha alguna cosa esperada i més en eixes magnituds. Bé, volem creure que serà així, però el més urgent ara en aquests moments és això, és trobar un lloc on puguen estar els alumnes que acaben en l'Enric Valor fins que aquest centre estigui en funcionament. Perquè de moment no hi ha res. Hi ha llistes d'espera en els centres que estan funcionant i no podem tindre els xiquets en casa. És una situació molt, molt greu.
6: Actualment, quines alternatives hi ha a la comarca?
8: És que hi ha poques alternatives, perquè hi ha molta llista d'espera, no es manegen les llistes i la veritat és que solucions hi ha poques.
6: I estan buscant-ne una, no, Anna? I, de fet, el mateix alcalde, José Manuel Prieto, ja
7: sí, en la roda de premsa s'ha referit a aquesta qüestió de què passa mentre se construís el centre. I això és el que comentava.
9: I ahir mateix vaig remetre una carta a la consellera de Serveis Socials sol·licitant-li una reunió per abordar este tema, per abordar la situació dels joves amb diversitat funcional que van a finalitzar la seva etapa educativa per a garantir-los una resposta adequada i ràpida mentre construïm el centre de dia de diversitat funcional. En aquesta mateixa carta trasllade tota la disposició a col·laborar i tota la cooperació institucional, com no podia ser d'una altra manera, entenent la causa per la que tots treballem, que no és una causa partidària, al contrari, no és una causa que hagi de desunir, al contrari, és una causa que ens ha d'unir amb la vocació de treballar junts per a poder oferir una resposta temporal mentre duren les obres del nou centre de dia de diversitat funcional. Eixa carta conté per això mateixa tota la disposició de l'Ajuntament de Gandia a cooperar i a col·laborar.
7: Comentava l'alcalde que fins i tot estaven dispostos a oferir algun lloc on s'habilitarà este centre temporal, podem dir, fins que estigui l'altre.
6: Informació que coneixien, Loles, estan en contacte des de l'inici d'este projecte.
8: Sí, sí, els pares a principi de juliol també van fer un escrit sol·licitant una reunió amb l'alcalde de Gandia, amb Diputació de València, la directora general i la Mancomunitat. La veritat és que la Mancomunitat va contestar ràpidament, l'Ajuntament de Gandia també, i en València ha costat un poc més de contestar, però ens han dit, avui mateix ha arribat el correu, que en setembre, ara ja per qüestions d'agenda ja és impossible, que en setembre sí que estarien dispostos a veure'ns. Però volem remarcar que aquest centre serà comarcal, perquè abarca a totes les poblacions. Aleshores, pensem que si Gandia no poguera ser, doncs qualsevol altre municipi podria aportar els locals que tinguen que no estan utilitzant i que ens servirien, perquè d'ací al 2031 acabarien 12 xiquets. Tampoc estem parlant ara ja d'una barbaritat de gent.
6: Un d'aixòs xiquets és el teu fill,
8: sí,
6: Loles.
8: Sí, Josep.
6: I com a mare, com parlaves, no? que veies optimista esta construcció en 2028. Continueu fent reunions en diverses administracions, lluitant per aquest espai mentre arriba el projecte, però què t'has plantejat fins aleshores?
8: Pues la veritat és que crea una angoixa i una ansietat grandíssima, perquè avui en dia tots els pares hem de treballar, els serveis són els que són i els xiquets en casa no es poden quedar. Ho tenim clar, són poquets, però anem a manejar-nos fins que ho aconseguim, perquè és que els xiquets en casa no poden quedar, perquè això repercuteix en els seus avanços. Seria tirar, no tindrien fisio, no tenen logo, no tenen la sociabilitat en l'altra gent. Aleshores és precís aconseguir alguna
7: cosa. Fins ara, Loles, imagina que ha passat ja alguna vegada, moltes vegades, no, algun xiquet que ha acabat en Rivalor. Com fan les famílies? Serà un canvi radical per a les famílies?
8: És el cau el món damunt, perquè els xiquets en casa no poden quedar-se, i sí que hi ha algú, però justetetes que mos han cridat ara, és que mos toca, ara som més peleons i no anem a aconseguir-ho. A mi em tancaran, però jo si tinc que encadenar alguna cosa, els xiquets en casa no poden estar, perquè els mesos d'estiu ja es nota que van... Ells necessiten una rutina, necessiten un seguiment i necessiten tindre les coses com els altres xiquets. És que tenim que lluitar per coses que la resta no ho ha de fer. Damunt de les enfermetats hem de lluitar per coses que, si fa falta un institut, l'institut es va, perquè tenim que anar tan ofegats i tan agobiats darrere de coses per a xiquets damunt més vulnerables.
6: I a banda, també mencionaves la situació dels familiars que han de treballar, inclús hi ha qui s'ha de plantejar fins i tot deixar de treballar en aquestes situacions.
8: Clar, perquè un fill en 21 anys, pues, difícilment, i depèn també del grau de discapacitat que tinga i d'afectació, però no pots deixar-lo en qualsevol persona. Necessiten cuidar-los 24 hores.
6: Tu et planteges aquesta situació?
8: No vull plantejar-me-la. És veritat que jo he estat un temps molt, molt afectada per tot això, inclús de baixa, per ansietat i per agobio de veure què passa el temps i que no ho aconseguim, però no em plantejo res més, perquè hi ha que trobar alguna cosa.
6: Com tu dius,
8: a pelear.
6: Esta situació, este sí. Projecte, que esperem que siga una realitat en 2028.
7: Sí. Almenys ja sabem que va endavant el projecte, sí, sí. Que és molt, sí. Molt bona notícia, i esperem que mentre es trobi esa solució per a totes les famílies.
8: De fet, van quedar que, clar, és que ara per això, pel calendari és tot un poc complicat. Ens van ensenyar els planos, i la veritat és que molt bé, com bé ha dit, eren tres unitats de convivència, tot en una única planta, 50 places, i van quedar que en setembre, quan ja estigui el col en marxa, pues, ens ensenyaran un PowerPoint per veure-ho més, de manera més fàcil, perquè, clar, els planos, per a la gent que ho entén, molt bé, però per a nosaltres és més fàcil veure d'una altra manera.
6: Anna Llopis, gràcies per portar-nos esta informació. I Loles Ribes, membre de l'AMPA i també mare de Josep. Gràcies per vindre. I encara que deies que optimista veies este projecte, però també veus un poc d'esperança.
8: Sí, sí, clar, evidentment. I com bé ha dit la teva companya, és veritat que es va dilatar molt en el temps. Inclús va haver un... Per el simple canvi de nomenar-se, de ser en discapacitat física, i realment era per discapacitat intel·lectual, també va traçar moltíssim el progrés del centre. Però sí, veiem llum.
6: Un passet més. Gràcies,
8: sí, sí,
6: Loles.
8: A vosaltres.

0: Anem ara a fer una paradeta a la platja Nord de Gandia per conèixer l'estat de la bandera. José Vicente Castillo, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com tenim la platja Nord?
1: Avui, com tots els dies, esplèndida. Avui tenim així una bandera verda, una franja de gent d'un 90%, es nota que estem ja a final de juliol, principi d'agost, temperatura i de l'aigua 28 graus, una briseta que està bufant entre el Xaloc i el Garbí, i avui és un dia per poder vindre així a disfrutar de la meva platja que hi ha en tot el País Valencià.
0: Un dia esplèndid a la platja Nord de Gandia, bandera verda, o sigui que a banyar-se, a refrescar-se també, que avui les temperatures pugen, o sigui que aquest 90% inclús pot ser també augmente.
1: Sí, sí, esperem que ara en agost, com sempre és agost, és el mes de vacances per estrenància, mos pujarà l'afluència, i entonces diguem un 90 per no dir el 100%.
0: Per deixar algun huequet que encara puga anar gent en algun espai. José Vicente Castillo, moltíssimes gràcies per contar-nos la situació de la platja Nord.
1: A vosaltres, estar, adeu.

0: costó escoltar esta cançó ara, no? Santiago García.
1: I tant.
0: T'emociones perquè era una cançó que li agradava molt a ton pare, Arturo García Andaluz, fundador de Confecciones Milán, que ens deixava la setmana passada. I avui volies vindre ací per llançar un missatge a molta gent.
1: Així és, Anna. Ha sigut tan gran el cariño que hemos arribat desde que se hemos anat, mon pare.
0: Un home gran.
1: Primer, sí. Primer per vosaltres, tot l'homenatge que li vau fer va ser preciós. Tota la gent que ha vingut, tota la corporació municipal encapçalada per el senyor alcalde, la regidora de comerç, que hem estat molt en contacte, el Partit Popular, Vox, Compromís, Alicia, tots, a nivell polític, a nivell de mitjans de comunicació, a nivell d'amics, clients, companys de treball, estem realment abrumats i d'alguna manera volíem fer-vos també un agraïment, l'extensiu agraïment de tota la família, dels meus germans, dels nets, de gent dels nords, tota la família García, que ante la pèrdua de mon pare, que és molt dura, però que és llei de vida, i el sentir-nos acompanyats d'esta manera fa que ho portes d'un altre modo.
0: Des d'ací una abraçada també de part de tots els companys. No podíem deixar d'homenatjar un home que ha dedicat la seva vida també a una part important de la ciutat, al comerç, des de molt jove.
1: Sí, va arribar a Gandia en l'any 63, així va formar la família, es va casar amb ma mare, es van formar la família allà en la tenda. Amanda, el tema comercial pues, ha aportat molt, ella està vinculat al centre històric, al gremi de comerciants tèxtils de València, va ser vicepresident també. Organitzaven les escapades a les fires de Madrid, Barcelona, a París, a Düsseldorf o al Pitti de Milán, que entonces estaven en boga, per aportar eixa moda més pronta, més immediata. I a banda d'això, també per els fills ha estat vinculat als col·legis, a l'institut, en les associacions de pares. Ha sigut una, en els deports que hem estat també tots els fills. Ha sigut una persona que està vinculat en Gandia per tants i tants puestos que bueno, ens ha deixat el llistó molt alt i esperem pues, ser partícips i poder continuar en esta gran llavor que ens ha deixat.
0: Ho esteu fent, tu en el teu cas també, seguint eixa generació, sí, de Confecciones Milán també al càrrec, també com a president del Centre Històric, o sigui que continuant eixa llegat també que ha deixat.
1: Així és, o sigui, és una de les lliçons que ens deixa mon pare, és que n'hi ha que participar. La societat, la ciutat es fa dia a dia, es fa comprometent-se en els veïns, es fa participant en totes les coses possibles. Bueno, les falles també, també està vinculat en el carrer Major. No ha parat un segon.
0: I fins l'últim moment.
1: I fins l'últim moment. El dilluns encara va baixar la tenda per la vesprà, com era el seu orgull. Encara ens van fer una cerveseta en el blanc i negre, com era també costum d'ell. I ja quan el cos ha dit que ja no podia més, pues, ha pogut despedir-se de tota la família. Se n'ha anat en pau, sense patir. I ara ja està ma mare allà dalt. I imagina que estarà en Raúl Torregrosa, Toni Gomar, Robla, tanta gent del comerç que se mos ha anat fa molt poquet i això, estarà mirant allà dalt a veure qui li fan el traje ara. Moltíssimes gràcies, de cor.
0: Segur que el farà ben bonico, com ha fet tots els trajes. Des d'ací este homenatge a Arturo García Andaluz i també agrair-te a tu, Santi, per vindre.
1: A vosaltres, Sandra, sempre. Moltes gràcies.

0: 1:07 de la vesprada. Continuem en el Hoy por Hoy Gandia i anem a fer un repàs dels titulars que en deixa la jornada en l'actualitat. Ana Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Doncs a banda d'aquest centre de dia que hem sabut que està més en marxa, que s'instal·larà en Sancho Llop en 2028, el centre de dia de diversitat funcional en Gandia, pues tenim més notícies de comarca i demà hi ha una sessió plenària important a Oliva. S'aprovarà l'adquisició de 3 immobles dins de l'àrea d'intervenció i recuperació del Palau Comtal, una adquisició valorada en 143.000 euros, per la qual el consistori s'estalvia al voltant de 90.000 euros. Que escoltem al regidor d'Hisenda d'Oliva, Mario Vidal.
2: Demà portem l'adquisició de 3 immobles de lo que és el pla del Palau Comtal. L'Ajuntament s'estalvia 90.000 euros. El tindre l'Ajuntament el dret de tanteig per fer l'adquisició d'estos immobles del patrimoni històric. Pues al final, en 143.000 euros, continuem amb l'adquisició de tots els immobles. Encara queden al voltant d'uns 20 immobles aproximadament encara per adquirir, però és el que dic, tota pedra fa paret.
1: I també en la sessió plenària de demà a Oliva està prevista aprovar inversions per valor de més de 2,4 milions d'euros per a la millora d'infraestructures i serveis. Aquestes actuacions estan finançades íntegrament pel remanent de tesoreria de l'exercici de 2025. Escoltem de nou a Mario Vidal.
2: Lo que tenim són 16.000 euros per a tot el barri de Contessa Mayans, el mercat, i després tenim 400.000 euros també en el projecte que estàvem de l'enllumenat públic, de canviar tot l'enllumenat públic de la ciutat d'Oliva. A banda, pues, també, inversions necessàries en el refugi d'animals, crear casetes noves per al refugi d'animals de Bedama per 50.000 euros. També tenim per a acabar el projecte de les escoles solars, no? Del tema de tota la instal·lació que comportava les plaques solars en tots els centres educatius.
0: O sigui, que també he escoltat aquestes ajudes a l'associació Bedama, que parlàvem la setmana passada d'aquesta necessitat per millorar els serveis també de la protectora.
1: Que es quedava curt el refugi, que es quedava en menut, exactament. I recordes també, Sandra, que vam parlar en la platja de Piles, que teníem problemes en els rentapeus, que no funcionaven correctament, que ens comentava l'alcaldessa que era una qüestió que no depenia d'ells, que era una qüestió de la Generalitat. Doncs el mateix està passant a Daimús. Sembla que en alguns rentapeus n'hi ha problemes, diuen des de l'Ajuntament que han rebut queixes per part de veïnat, de turistes, relatives al funcionament. I recorden també des de Daimús que això, que no és una competència directa de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat. Escoltem el regidor de Turisme, Borja Bover.
3: Tot bé ja de fa temps. Allà a febrer me vaig posar personalment en contacte en Turisme per a que vingueren a fer primer un repàs de tot el que tenien després dels temporals i tot, per a posar a punt els rentapeus que ara a la temporada. No van fer ninguna avaluació completa de posar a punt. Hem anat arrastrant pues, incidència tras incidència. És que no estan reparant tot del tot. Estan fent-li una llava de cara per damunt i ja està. I el que demanem és que si n'hi ha alguna avaria i se té que canviar alguna peça, que se canvi. Que tenim 20... pues més de la meitat estan a fer-li alguna reparació sencera de canvi de griferia o coses així.
0: Ahí tenim aquesta situació també a Daimús, un poc semblant al que ocorria també en Piles.
1: I recordes també, Sandra, parlant d'una altra població, en Llocnou de Sant Jeroni, aquesta pista de skate que havien reconvertit en un camp de futbol a 3, doncs sembla que n'hi ha novetats al respecte. Ho preguntem ja directament a l'alcalde de Llocnou.
0: Ricard Igualde, bona vesprada.
4: Sí, hola, bona vesprada.
0: Quina és la situació d'este projecte?
4: Pues bé, estem tramitant la documentació. Vam fer una pista d'skate i al llarg del temps farà uns 3 anys, sí, calculi. I vam veure que no funcionava, que la gent no anava, van tindre algun problemeta en alguns gossos que van caure dins i van tindre que anar a rescatar-los. Van prendre la determinació de tancar-la en un vallat. I al plantejar això és quan ens van dir hi ha un joc per ahir que està pegant prou i és el del futbol 3. Juga en gespa, és una pista minudeta de 10x20 o alguna cosa així. I bueno, el que van fer és omplir-la de grava, deixar-la ahí la pista, però l'han transformat en una pista de futbol 3.
0: O sea que...
4: En una de les clàusules del pla d'inversions, que és en el que es va fer això, posava que tenia que estar en ús durant 5 anys.
0: La pista d'esquí.
4: La pista d'esquí. Nosaltres no vam caure en aquest detall. I bueno, pues ara estem enviant la documentació per a canviar-li l'ús. L'ús és el que no podem canviar, perquè ha de ser... Seguim en l'ús primari, que és l'esportiu. És el que... Inicia el sistema.
1: S'ha dit que senyor alcalde, s'han trobat en aquest problema burocràtic que fa que de moment no es pugui utilitzar aquesta pista.
4: Sí, hem estat denunciats per l'oposició de que no... Pues vale, pues bé, pues no s'inaugurarà, resoldrem este entrebanc i, bueno, pues ja s'inaugurarà. Ja està.
0: Per tant, estem parlant que és un tràmit que està impedint aquesta inauguració, però la idea és que sí que pugui funcionar quan estiga solucionat.
4: Si jo tinc els veïns, diguem-me, i quan inaugurem, que volem provar-la i tal, bé, doncs mos esperarem. Pues jo tenia intenció d'aquest estiu ja posar-la en marxa, però al causar-nos aquests problemes, pues la tindrem parada a veure fins que resolga la Diputació, perquè estem explicant tot el per què. Perquè un dels principals objectius dels ajuntaments és totes les inversions posar-les al màxim d'ús. I quan veus que una instal·lació no té ús, pues has de transformar-la en algo per a tindre ús. Perquè si no, què estem fent amb diners públics? Intentem arreglar-ho, però bueno.
0: I a l'hora de fer este canvi es van posar en contacte amb Diputació també?
4: Sí, ja estem. Enviant-se tota la documentació a la Diputació, explicar-ho tot i intentar solucionar-ho, ja està.
0: De fet, fa poc també van rebre la visita de la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Anguix, a Llocnou de Sant Jeroni, perquè s'estan realitzant diverses actuacions en matèria esportiva, no?, al municipi.
4: Sí, estem creant un poliesportiu. Arrencàvem en aquesta legislatura d'una piscina ja en bones condicions i dos pistes de pàdel. No tenim res més, no ho tenim, entonces estem creant un poliesportiu. El poliesportiu constarà d'això, de les dues pistes de pàdel, de la pista esta de futbol 3, que són jocs tres xiquets contra 3, són 3 contra 3, en dues àrees, i estem fent un trinquet. Considerem que és una bona idea, la gent està molt il·lusionada, i un futbol 8, un mig camp de futbol, que en aquest moment no sé si el deixarem en terra i està acabat en terra. Farem el que podrem, perquè ja fem ja de tripes corresponia.
0: Per tant, estem parlant d'aquesta construcció d'un poliesportiu en un poble menut que sí que està recolzant-se amb aquests fons, no?, d'altres administracions.
4: Sí. Sí. Totes les meves actuacions estan subvencionades al 100%, sí.
0: Ricard Igualde, alcalde de Llocnou de Sant Jeroni, gràcies per atendre'ns i explicar-nos la situació d'esta pista.
4: Pues vos ho agraeix molt, perquè hi ha hagut polèmica i són mitges veritats les que van circulant per ahir, i sempre que ho digueu, pregunteu-ho i ho aclariré, perquè el que està passant molt ja és de traca.
0: Doncs estarem pendents de quan s'inaugura també i es puga posar en funcionament esta pista de futbol.
4: Val, molt bé i moltes gràcies.
0: Alguna actualitat, algun titular més, Anna Llopis, ampliarem després també en l'hora 14.
1: Doncs podem dir també en relació amb la comarca que serà que està preparant un projecte tècnic per a millorar l'auditori de la Casa de Cultura.
0: Doncs també estarem pendents. Gràcies, després ampliem més notícies.
5: En Gandía y Simplán descubre nuestro bar-restaurante en el Club de Tenis Gandía. De martes a domingo, desde las 9, disfruta de nuestros bocatas, platos deliciosos, bebidas bien frías y el mejor ambiente. Y no necesitas jugar al tenis ni ser socio. Relájate en nuestra terraza, ven con amigos o celebra tus eventos con nosotros. Club de Tenis Gandía, donde el juego continúa en la mesa.
6: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
7: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
8: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, això sí que es tin de trellat.
7: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
9: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
0: En la ducha. Per a cuinar. Per a beure, per a anar al bany, utilitzem aigua en diverses accions del nostre dia a dia. I si s'analitza bé el seu ús, es pot extraure molta informació. I això és el que ha fet la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera de la Universitat de València. L'Observatori Territorial ha publicat la sisena newsletter que ofereix una radiografia de tres àmbits estratègics per al desenvolupament de la ciutat. I qui ha coordinat aquests estudis és el professor José Vicente Sánchez. Bona vesprada.
10: Hola, ¿qué tal? Buena vesprada.
0: ¿Quiénes son estos tres ámbitos que analiza esta nueva newsletter?
10: Bueno, esta nueva newsletter ha treballat básicamente tres elementos que nos parecían muy relevantes, ¿no? El primer de ellos era un poco con ellos, sería aproximarse a través del profesor Enric Sigalat, sociólogo, pues nos ha acostat a lo que es la realidad participativa y cuál es el teixit social que existís a la ciutat de Gandia i de la seva importància. Després hem fet un altre número avaluant quin és el nivell de renda, no? I això ho ha portat l'economista Néstor Berger, que ens ha també acostat a la realitat econòmica de Gandia i de la seva comarca en quant a renda familiar i a renda disponible. I finalment hem fet un informe avaluant l'avaluació dels recursos hídrics a la ciutat de Gandia, sobretot en el que és la qüestió de l'abastiment. No hem tractat en aquesta ocasió la depuració de les aigües residuals.
0: Val. I en aquesta qüestió de l'abastiment, en aquesta newsletter, s'incorpora també aquesta contextualització de quins són els recursos hídrics des que disposa Gandia. Quins són?
10: Bueno, realment Gandia és una ciutat que presenta dos nuclis de població, no? És a dir, el nucli principal de població urbà històric i després el que és la platja de Gandia, sense comptar les zones rústiques que estan en la zona de la Marxuquera, no? Això implica i comporta pues, un consum d'aigua prou concentrat en el que és la des del punt d'abastiment de les pues, en els pous fins a les xarxes de distribució, pues, tenim un model prou compacte de ciutat que fa que l'aigua no es perga massa pel camí i que se puga estalviar prou bé, no? En aquest sentit, n'hi ha una bona eficiència en matèria de recursos hídrics i ens hem adonat que mirant des dels bombejos en alta, no? Des dels pous que n'hi ha d'abastiment fins a la que és la distribució actual, pues l'aigua és un element molt valuós, sobretot en una ciutat turística com és Gandia, però els nivells, per exemple, de rendiment en la distribució de la xarxa pues, són molt alts, no? Un 95% en alta, és a dir, des dels pous fins als dipòsits, i després, des dels dipòsits fins a la distribució per a ús domèstic, que implica i comporta el 69% del consum de l'aigua, l'ús industrial, que implica el 20%, i l'ús municipal per a baldejar carrers i netejar els mateixos pues és un 10%, pues al final tenim ahí un rendiment molt, molt interessant d'un 80%, que si el comparem amb altres municipis turístics del litoral, pues, podríem dir que Gandia està en una bona situació.
0: De fet, l'informe situa el sistema municipal de Gandia entre els més eficients del litoral valencià.
10: Sí, bueno, a veure, tenint en compte que el model d'ocupació territorial és important, no? Perquè aquesta compacitat urbana pues, afavorís que no passe pues, el que podria passar, per exemple, en municipis de la Marina Alta, no? En Xàbia, per exemple, o en Calp o en Benissa, els nivells de rendiment pues, són molt més baixos perquè tenim un sistema d'assentament molt més dispers i fa que les canonades i les xarxes estiguen perguent aigua, no? En Gandia no passaria tant això, tant en quant el model és més compacte de ciutat al litoral i a la zona de nucli, i per tant el risc de pèrdues és menor. En aquest sentit, si ens comparem amb altres models turístics del litoral valencià, pues podríem parlar de que Gandia està en una situació òptima.
0: I en aquest sentit, en aquesta newsletter han analitzat aquests tres àmbits, però concretament el de l'aigua, per què s'ha analitzat en aquest moment?
10: Bueno, estem en un moment molt, molt delicat, no? En un context de canvi climàtic, evidentment, recursos hídrics són fonamentals, no? Estem, a més, en estiu, és el moment de donar este missatge, no? Pensa que així la ràdio, vosaltres feu un paper molt important, perquè realment puguem traslladar a la ciutadania de la necessitat de ser conscients de que en el moment de més carestia, de més temperatura, pues és quan més consumim, no? I en aquest sentit, pues, tenim que ser tots molt responsables, no? A efectes de fer un ús controlat d'un recurs que és vital per al sector turístic, i hem pensat que era el moment adequat per a llançar este missatge de que l'aigua, en un context de canvi climàtic, i encara que la Safor siga un dels llocs d'Espanya on més plou, però ho fa d'una forma prou concentrada, pues és un recurs que tenim que cuidar al màxim, perquè a més estem rodejats d'un camp que és citrícola i que també consumís molta aigua, pous, etc. I, per tant, és un recurs que tenim que anar especialment en molta cura.
0: Clar, et mencionava abans i ara també eixes dades, eixe augment també en els mesos més turístics, i parlava de la sostenibilitat. Es pot compatibilitzar una ciutat turística amb una gestió eficient de l'aigua?
10: Home, és la missió, no? I sí que se pot. És molt important que nosaltres amb les nostres llars, en el nostre consum domèstic, pues, prenguem bona nota i tinguem un ús responsable. En aquest sentit, pues, tenim bones pràctiques d'estalvi d'aigua orientades al ciutadà. Però també és molt important que l'empresa subministradora d'aigües pues fa, de fet, la seva faena d'una forma molt acurada, no? Tenint en compte que, per exemple, en estiu, les pressions de les canonades, de les tuberies, per a abastir, pues, augmenten molt, no? Per a portar l'aigua en pressió suficient a tot el món, que va, per exemple, a la platja, etc., o que cuina a casa, etc., pues, o rega els seus jardins, pues, evidentment és un punt en el que cada lloc de consum es tenen que implantar punts i llocs d'eficiència a efectes de consum del recurs, no? En aquest sentit, tant empresa com ciutadans com a turistes tenim els nostres deures particulars.
0: Mencionava jo abans que l'aigua ens pot donar molta informació. Per exemple, podem calcular fins i tot la quantitat de persones que pot haver ara per aquest consum d'aigua?
10: Sí, és un indicador prou fiable, no? Que ens dona pas a... Els residus també ens donen molta informació, i, per exemple, el consum elèctric també, no? Són els tres indicadors que se prenen com a referència. En aquest cas, nosaltres comparant i mirant un poc el consum, no? de l'aigua, pues, ens donem compte que és agost i setembre a Gandia són els mesos que més aigua... Juliol, agost i setembre són els mesos que més es consumís. Tot l'època estival quasi duplica la part més baixa, no? Que arriba al mes de març, no? Març seria el punt més baixet, i desembre on estaria la població bàsica empadronada, no? Orientada als 80.000 habitants que té Gandia, però pràcticament es duplica el consum en aquest temps, no? Pràcticament ens permet parlar d'un augment per dos de la població que tenim a l'estiu. I que també, si ho creuem en altres dades d'origen turístic, d'oferta, etc., pues mos quadren prou bé, no? Podríem parlar que Gandia pràcticament duplica la seva població en època estival.
0: Clar, i amb totes aquestes dades, este increment del consum de l'aigua, quins hàbits es poden portar a terme per també estalviar sense deixar de consumir?
10: Pues tornant un poc a lo que hem parlat abans, en relació a lo que és el consum domèstic, no?, als habitatges, nosaltres podem tindre moltes bones pràctiques, no? Per exemple, podem reduir el temps de dutxa, no? Cada minut menys suposa entre 8 i 10 litres d'estalvi, això és un tema interessant, no? O, per exemple, instal·lar airejadors, no?, o reductors de cabal a les aixetes i les dutxes, no?, que també pues, mos permeten disminuir el consum fins a un 40% sense perdre el confort del servei d'abastiment. O, per exemple, també disposar, no?, d'electrodomèstics eficients, no?, d'etiqueta A o superior, per a rentadores, rentavaixelles, i que tots aquests electrodomèstics pues, poden consumir fins a un 50% del consum total a les cases, no? La reutilització de l'aigua, no? Freda ben inicial de la dutxa per a regar, això són hàbits molt xicotius que van sumant. O, per exemple, si tenim jardineria i espais exteriors, pues, sempre és més interessant disposar de plantes autòctones, no?, que necessiten molta menys aigua per a les espècies, que les espècies ornamentals, no?, per dir algo, o les exòtiques, o el rec gota a gota o de goteig en programadors automàtics, no? Pues tot això és molt important. I també és molt important que l'Ajuntament continuï actualitzant la seva i digitalitzant, no?, l'Ajuntament i l'empresa subministradora, que vagin continuant digitalitzant i tecnificant les seues mecanismes de control de fugues i que vagin sent tots alhora més eficients, no? I en aquest sentit és molt, molt rellevant que tot el món tinga eixa consigna i eixa conscienciació ben clara.
0: Conscienciació per a fer eixe bon ús del consum de l'aigua. José Vicente Sánchez, coordinador tècnic de l'Observatori Territorial de la Càtedra Joan Noguera i un dels responsables d'esta publicació, concretament d'esta de l'aigua. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
10: Molt bé, una abraçada a tots, bon estiu.
0: Igualment, un bon estiu.
11: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
12: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.

0: Ens n'anem ara cap a Ròtova perquè a partir de demà dos bàndols, el moro i el cristià, conquereixen els carrers. Comencen les festes de moros i cristians al municipi. Natàlia Gregori, Vilaplana, capitana. Carmela García Maíquez, també ambaixadora, i Dolores Montparler, presidenta de l'Associació de Moros i Cristians de Ròtova. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Esteu preparades ja?
1: Sí, i algú cansades també.
2: Portem un temps ja. Que arribe.
0: Clar, ara comencen tres dies intensos amb programació variada. Sabem que en cada municipi les festes de moros i cristians tenen les seves peculiaritats, sí. No? Dolores, en Ròtova què podem trobar?
1: Ui, en Ròtova podeu trobar una gran varietat perquè ara tenim més comparses. I enguany també tenim la... Volem imposar lo de les correcables, que és també és una novetat que enguany anem a provar a veure si funciona. M'imagino que sí que funcionarà i que està convidat tot el poble el que vulgui, que no estem tancats. O sigui, que les barres estaran obertes i les càbiles també.
0: A mi m'agrada perquè en el llibre de festes indica, no? Les venen unes festes que no es veuen, sinó que es viuen, es ballen i es senten, sí, fins, sí, a dins. Crec que ho descriu molt bé, no?
3: Sí. Sí.
0: I a banda, anem a repassar així ràpidament. Comencem dijous.
1: Dijous
0: amb el pregó. També a càrrec de dos membres de la vostra comparsa, que no ho hem dit.
2: Sí. Sí, són les dues amigues nostres que quan ens vam unir nosaltres en 2023 a la comparsa, estàvem les quatre a soles junt a més gent, però molta gent es va retirar, ens van quedar les quatre i hem dit, heu de ser vosaltres les pregoneres, si no...
3: La resistència, van quedar les quatre.
0: La comparsa Sarraïns Ruba. Ruba, sí. Que té un nom que està vinculat al municipi.
2: Exactament.
0: Què significa? Què significa?
2: Sarraïns, si no m'equivoque, era un tipus de moros de l'època que crec que eren lluitadors. Sí. I Ruba, pues, el poble en nom àrab.
0: El poble de Ròtova en el nom àrab. Porteu el nom, les arrels també del poble. I estàveu comentant, no? 2023, heu dit que us, sí, es vau iniciar perquè vosaltres sou amigues.
2: Sí, sí.
0: I enguany compartiu càrrecs, també.
2: Efectivament, ho compartim tot.
3: Van dir que si tenien que eixir juntes. I ja, si no anàvem a zero.
0: Però el que més destaca de vosaltres, també a banda sou amigues, això ocorre en molts llocs, no? Amigues, famílies que eixen, però és que vosaltres sou molt jovenetes, també.
2: Exactament.
0: Quina edat teniu?
2: 24.
0: 24 anys. I en 24 anys aneu a ser la capitana i l'ambaixadora d'estes festes.
3: Sí, sí. Mira, per un dia... És que se mos va ocurrir un dia de tonteria. Vam dir, va, per què no vosaltres dos capitana i ambaixadora? I pues, la tonteria, al dia següent, de repente va ser de veres. I vam dir, pues bueno, pues ara ja no podem dir que no, no?
0: Dolores, seran de les més jovenetes, pot ser, de tots estos anys, no? Que s'han, sí, celebrat els moros i cristians a Ròtova.
1: Podran, no, són les més joves al dia d'avui que seran capitana i ambaixadora.
0: Quants anys porta esta festivitat?
1: Bueno, desfilant, estem des de 2007. Vale, entonces ja tenim de 9 anys ahí ja... que són molts anys, el que portem. Veient que mos acabaven, dient que no, però al final hem estat ahí resistint i ja dic que 2007 va ser la primera eixida que vam fer, que en aquell entonces la fèiem per febrer, per no ser massià. I després ja vam acoplar de buscar una fecha, vam estar mirant a veure que no coincidirem en ninguna població d'alrededor, i l'únic dissabte que no coincidíem era el primer dissabte d'agost. Ha hagut un poc de rifirrafe perquè coincidim en Ador, cada 4 anys, que no coincidien, però bueno, ells han canviat de fecha i nosaltres pues, no anem a canviar perquè ja ho teníem clar des de fa 9 anys.
0: En el primer cap de setmana d'agost?
1: Primer cap de setmana, però sempre n'hi ha que comptar dissabte, divendres i dijous. Per exemple, enguany cau en juliol el 30, el 31 i el 1. És que molta gent fa el primer fin de setmana, no, el primer dissabte d'agost, però tirant darrere.
0: Vale. O sea, a partir d'ahí es marca el calendari, sí. A partir d'ahí se celebren aquestes festes de moros i cristians que deies, no sabíem si anaven ara abans, sí que va avant, perquè sí. Enguany sou més comparses.
1: Exacte.
0: Anem a repassar-les perquè es faci la idea, és que la ens siguin escoltant. Comparses cristianes, tenim quatre,
1: sí. Que
0: són els pirates, els templaris, els masers i els contrabandistes. Exacte.
1: Ahir la primera, bueno, la que es comença en guany, és dels masers. que s'han acoplat. I són una colla gran, eh? Portem xiquets i tot, ahir portem ahir la joventut, sí. I a veure si així mantenem la festa, el futur de la festa. O sigui, portem molts xiquets.
0: Pot ser l'any que ve també capitania des Masses, des Jovenets.
1: Sí, portem, anem cada any, fem una capitania. L'any que ve són templaris.
0: L'any que ve templaris, ja està establert.
1: Sí. Sí.
0: Cada any una capitania cristiana, un home es va alternant en guany, al bàndol moro li toca, anem a repassar Sarraïns Rubba, tenim eixa comparsa, també tenim...
1: A l'Arem.
2: I el Zabib. El Zabib, que són els que s'han unit en guany.
1: També són nous, de la comparsa nova.
0: Una nova de cada bàndol.
2: Efectivament.
1: I també són jovenetes. També són molt jovenetes. Deien que n'hi ha més joves que elles.
3: Sí, diria que estan entre 24 a 18 o per ahí.
1: De 18 paga munt.
2: Sí.
1: I la màxima, això, 24 o 25 anys.
3: Sí, no tindrà molt més.
0: I Carmela, Natàlia, cregueu que està, es passa també com vos va passar a vosaltres, no? Entre grups d'amigues, sí, s'apuntem.
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sobretot la nostra fila i tot, som també gent d'aixina més jove i pues, claro, anàvem fent gots a la gent i és que es passa molt bé i es passa molt més a gust quan estàs dins de lo que és la festa. Entonces, claro, no... Tu pots viure des de fora i es disfruta mogolló, però com és viure i damunt, perquè al final moros és un dia. Al final la festa són tres dies, però com a tal, el dia que així més sol és un dia, però moros no és un dia. Durant tot l'any fem coses, fem sopars, fem tot, fem colla i és increïble. Formar part d'aquest grup és superguai.
0: I més quan vas a assumir un càrrec com el de capitania, Natàlia, com es viu l'any?
2: Uf, agotador. Però bueno, la veritat és que s'ha de fer molta faena durant tot l'any, perquè pareix que siguen quatre cosetes, però uf, porta una faena darrere increïble. I, bueno, suposo que tot valdrà la pena a partir de demà. Sí.
3: Feina i coses que pensaves que eren d'una forma i que no resulta que no és així.
2: Ja està en clares i no està en clares.
3: I no, resulta que de repent no.
0: Però el que es veu sempre és el que diu vosaltres, no? La gent des de fora sempre veu eixos trajes tan meravellosos, eixes capitanies. Podeu avançar-nos alguna coseta? Donar-nos el caramelet?
2: El títol sí que...
0: El títol, vinga, va, el títol sí.
2: És La promesa de la nit. Carmela i jo representem a la nit del cel àrab. Ella representa les estrelles i jo a la lluna.
3: Ella és la capitana de la lluna i jo l'ambaixadora de les estrelles.
0: Que bonic, i teniu ganes ja de...
2: Uf, moltíssimes. Se m'estan fent eternes aquestes últimes setmanes.
3: És que és el que estàvem comentant l'altre dia, perquè fa no res estàvem pensant, i ara com comencem a organitzar-ho? Però, claro, queda un any. De repent, estàvem a la setmana passada. Tia, que queden 4 dies.
2: I ara...
3: Demà 2 dies, o sigui, ha sigut... Jo, per mi, ha sigut com un lapso de temps en el qual se m'ha borrat el meu cap. De repent era un any i ara queden 4 dies. No n'hi ha hagut totalment mig.
0: I lluireu esta capitania, es convertireu en les reines de la nit, anem a dir-ho així, dissabte en la capitania, però abans també divendres teniu l'ambaixada, que ahir et toca un poquet més a tu, Carmela.
3: Bueno, és un poc les dos també. O sigui, les dos i fem un poc com una espècie de representació de lo que seria pues això, la entrada de la capitania en Rotova i claro, bueno, sóc jo, però es diu en baixà, però
0: sempre acompanyades.
2: Sí, claro, és un teatret que lluiten els cristians contra el bàndol moro i clar, els capitans de l'any anterior i ambaixadors i els de guany tenen el paper de teatre que tenen,
3: claro.
2: Que han de fer ahí el teatrillo, parlant, seguint el guió, que també han preparat nosaltres.
0: Un any molt... Ha sigut llarg, però ha sigut un any segur que molt gustós, perquè ara ja, del 30 de juliol, com deia Dolores, enguany, toca juliol. Fins a l'1 d'agost són 3 dies per a gaudir.
1: Sí.
0: No només elles, Dolores, sinó totes aquestes compasses que teniu. Que per cert, que presidenta de l'associació també, però contrabandista.
1: Sí, president també de les contrabandistes. Així de tota la presidència em cau a mi. Sí, ja portem uns dies molt intensos, també estem ensaiant. També tinc que dir-ho que fan de categoria, pareixen que siguin artistes de veres, cada cosa que siga. I portem un dia molt intens. Demà ja comencem en el... que mos conviden l'ambaixadora i la capitana a dinar. O sigui que demà ja tenim el dia... Demà no, després demà.
3: El dijous.
0: O sigui, que si volem algo de vosaltres, anem a Rotova a preguntar
1: exactament.
0: Per vosaltres. No patisques, que no... D'altra manera, perquè sí. Estareu ocupadíssimes i gaudint de totes aquestes festes. A veure si podem escoltar eixa marxa mora per acomiadar-se i desitjar-vos que gaudiu molt. Posem la marxa mora, Dolores,
1: sí,
0: perquè
1: tranquil·la.
0: Toca la capitania.
1: Sí,
0: l'any que
1: sí,
0: ve posarem supos... la Cristiana.
1: Exacte.
0: Per assemblar-hi. Natàlia Gregori Vilaplana, capitana 2026, Carmela García Maíquez, ambaixadora, i Dolores Montparler, presidenta de l'Associació de Moros i Cristians de Rotova. Moltíssimes gràcies per vindre, i el que hem dit, a gaudir.
1: Gràcies a vosaltres, i esteu completament convidats.
0: O sigui que uns dies intensos de moros i cristians es esperen a Rotova, però a Miramar, Daniel Ardit, bona vesprada.
4: Hola, Sandra, què tal? Molt
0: tens
4: bona
0: alguna
4: vesprada.
0: Coseta també que contar-nos?
4: Una història molt xula que ens portarà fins als orígens del poble de Miramar.
5: Mirad, Sancho de Eximinis, este vergel que al amparo de esta comarca, generoso en sus frutos, tanto del mar como de la tierra, os entrego. En gratitud a vuestro apoyo en el asedio de la ciudad de Valencia y su comarca. Desde hoy seréis propietario, dueño y señor de vidas y haciendas. Respetad a estos valencianos que desde hace siglos son originarios de esta tierra.
4: Esa era la veu de Jaume Primer, bueno, millor dit, l'actor i genet José Vicente Bru, que interpreta a Jaume I en una gran recreació històrica que tindrà lloc aquest pròxim dissabte a les 20 hores en la platja de Miramar. Acudiríem ahir a l'últim assaig general en un escenari de pel·lícula, i mai millor dit, en la mateixa platja sobre l'arena en la zona de la desembocadura del Riuet. Miguel Ángel Bustos és l'autor i director i es para sobre què ens conta aquesta dramatúrgia historicista.
6: Estamos basando en hechos que ocurrieron, pero esto no es una recreación histórica, esto es una dramaturgia historicista. Nos va a contar todos los momentos que ha vivido, concretamente Miramar. Vamos a vivir lo que es el asentamiento, cómo se crea una población musulmana en aquella época, que prácticamente son todas las localidades, cómo se crean Carrer del Mis, Carrer de Dalt, Carrer de Baix. También vamos a asistir a la entrega de este territorio de Miramar por el llibre del repartiment. Jaime I va a entregar este espacio, se lo va a entregar a una de las personas que contribuyó a la toma de Valencia. Vamos a ver también la expulsión de los moriscos.

0: Ja has vist, sona un viatge en el temps autèntic, una experiència cultural única. I com ha sorgit tota aquesta idea? La resposta la té el regidor de festes de Miramar, Salva Gregori, amb qui també vas parlar ahir en l'assaig.
1: Aquest event ha sorgit amb la idea d'impregnar, d'apropar el poble a la platja, a baixar les festes a la platja, els turistes que venen a visitar-nos i que conegueren amb aquest event la nostra història, almenys un poc. Després, la zona és perfecta per a fer aquest event, la platja, la zona del riuet, el mar, doncs tindre tot això, és uns ingredients especials per a fer aquest tipus d'event. I des de gener, febrer, que portem aquesta idea, març, abril, ja es va plasmar per escrit i des d'entonces que porten tots els personatges, tots els actors, assajant per a el proper dissabte mostrar-nos i que es mostri a tots els turistes que venen a visitar-nos la nostra xicoteta història.
2: Com tu dius, escenari i equip de pel·lícula.
0: Fantàstic, més natural impossible. I clar, sobre l'equip d'actors i actrius, el director es mostrava, podríem dir, satisfet amb una barreja interessant.
3: Que ha sido un poco un mosaico, más que realmente un cuadro de actores, es decir, gente que es de aquí, de la Escuela de Teatro de Miramar, gente que me he traído de las embajadas de Valencia, de la Agrupación de Moros y Cristianos Marítimos, y gente que han venido, pues, que se les ha llamado directamente, y entre ellos se ha creado, pues, un grupo, un cuadro artístico, que creo que algunos no tienen demasiada experiencia en hacer cosas al aire libre y hacer este tipo de acción, pero creo que va a salir una cosa muy, muy, aparte de ello, la acción, tanto de recreadores como de jinete, vamos a tener también el ballet que nos traemos desde Valencia, van a haber tres números de ballet, según el momento que se tenga la dramaturgia. Yo todo lo que pongo en escena, lo que escribo, me gusta hacerlo dos cosas. Primero el espectáculo es fundamental, y eso se lo van a pasar, van a ver pelear caballos, van a ver pelear infantes, van a ver bailar, van a ver unas dicciones a nivel de explicar. Oiga, ¿por qué se hizo el libre del repartimiento? ¿Qué pinta aquí Naviolán? Hombre, 750 años del fallecimiento del Jaime I. Vamos a tener aquí una reseña de todo aquello. Entonces, creo que el acercarse aquí lo que van a conseguir es divertirse y, oye, alguna cosa se les va a quedar.
0: Es van clavar también en mig del grupo de actores y actrius y es van dur una sorpresa. Escolta.
4: Espero que isca bé, de moment no ho sé, a veure què mos ix.
0: Tota una aventura, no?
4: Segur que tindrem una aventura bona.
0: Com a veïnes de Miramar, per què veniu així? Què espereu?
5: Perquè van a fer un desembarc una xicoteta obra de teatre contra els moros i cristians.
0: Tu eres veïna de Miramar?
5: Sí.
0: Però per què vens? Tu eres mora cristiana?
5: Jo sóc moro.
0: Mora.
5: I què esperes? Per a creïns.
0: Esperes passar-t'ho bé?
5: Claro. Tot això és diversió.
0: Sí. Veïna de Miramar?
6: Sóc de Miramar del teatre, però sóc veïna, sóc de Gandia i veïna d'Aimús.
0: Estàs així per aportar?
6: Per aportar teatre, perquè m'encanta, amb els meus companys de teatre. Sóc la reina Naviolán d'Hongria.
0: Naviolán i més
6: Naviolán,
0: i més.
6: Naviolán.
0: Això no passa tots els dies?
6: No, i a més, si saps 150 anys ahir de la mort del Jaume I. Ahir va fer 750 anys de la mort.
0: I el guió, què tal? De tot ja assumit?
6: La última part me falta, però m'has aventat de moltes coses, de que Naviolán ajudava molt al seu home en la planificació estratègica i política de València, i sense lluita i sempre amb conversa perquè tingueren la nostra terra.
0: Esperes passar-t'ho bé.
6: Super, i que isca tot bé, gràcies als meus companys que estan ahí també.
0: Vaig a parar amb ells, els companys de Naviolán.
7: Jo sóc el Moferix.
0: I
7: del castell de Bairen.
0: Ese és el teu paper?
7: Ese és el meu paper.
0: El t'has assumit?
7: Clar, home. Jo ja sóc moro, antes d'això ja era moro.
0: I què esperes de tota aquesta aventura?
7: Disfrutar, en el teatre sempre disfrutar. I passar un bon rato i col·laborar en el que puguem.
0: Saps què tinc que dir-te? Molta merda.
7: Molta merda.
0: Gràcies.
7: Gràcies a tu.
2: Doncs molta merda, però Dani, anem a recordar quan podem anar a gaudir d'esta recreació.
0: Dissabte pròxim a les 20 hores a l'aire lliure, com estem contant, en esta recreació historicista dels orígens del poble de Miramar, al passeig marítim a l'altura del Riuet, on desemboca el Riuet, que està a l'oficina de la Turistinfo. Érase una vez Miramar. Anirem.
2: Dissabte anirem cap a Miramar.

0: Obrim l'agenda cultural, però abans de fer un repàs de les propostes que tenim per aquesta vesprada i per al dia d'avui, anem a atendre una telefonada perquè ja ho van dir ahir. Qui ens telefoni en estos últims minuts del programa es podrà endur dos entrades per a gaudir d'un espectacle, però amb una condició. Bona vesprada. Amb qui parlem? No sé si tenim la telefonada.
1: Hola, bona vesprada. No escoltem la telefonada. Hola?
0: Està... Sembla que no tenim la telefonada, però no passa res, perquè tenim encara 9 minutets de programa per a que puguen telefonar-nos i emportar-se aquestes dues entrades per a gaudir d'un espectacle i ja saben que ens han de dir el nom de l'espectacle per a poder gaudir d'un espectacle. Jo no puc dir el nom perquè si no dono la resposta, però és del 7 d'agost al 6 de setembre en el polígono Benieto. Però... per cert, recorde el telèfon 962-961-031. En estos últims minuts del programa ens poden telefonar i gaudir. Però mentrestant anem a fer eixe repasset a l'agenda cultural. No anem a parlar d'esta vesprada, sinó d'este matí. Daniel Ardí, bona vesprada.
2: Este matí, efectivament, perquè m'he anat al mercat de Beniarjó, que fan totes les setmanes, perquè hi havia un punt d'educació ambiental i per informar sobre temes ambientals d'interès per a tota la ciutadania, entre Diputació, l'Ajuntament i el COR. I escoltem a Joshua Gomis, educador ambiental de la Mancomunitat, que en una botelleta de plàstic la recicles i fas paranys per als mosquits.
3: El que fem és tallar una botella de plàstic, que podem tindre en casa perfectament, tallem el que és la boca, li llevaríem el que és ja el taponet de la botella i la posem com un embut. I així dins posem la mescla, que simplement és 50 grams de sucre. Jo és que ho tinc mesurat en una cullereta, i són dos culleretes, ja són 50 grams. I levadura, llevat d'este de que tenim en casa, tres, de fer amassar pa, li posem un gramet. I després el que tindríem que fer és posar-li aigua, perquè el que és esta mescla genera CO2. El CO2 el que fa és que els mosquits es atrau a nosaltres a picar-nos per el que expirem. Això ho generem artificialment. El que faltaria també és forrar-ho de paper de plata, el que és d'ací dalt a baix, un drap o algo, alguna camisa vella, el que dona oscuritat total, i entre l'oscuritat i la mescla el que genera és l'atracció als mosquits així dins.
0: Un segonet, Dani, vaig a tornar a recordar aquest telèfon per a les entrades de l'espectacle, 962-961-031, per si la persona que ens estava telefonant encara té la sort d'emportar-se les entrades. Mentrestant, seguim.
2: Continuem, tornem al mercat de Beniarjó, ese punt d'informació d'educació ambiental, perquè també s'han resolt dubtes i s'ha donat informació sobre la taxa de la llum. És Joshua.
3: El que diguem és, per exemple, n'hi ha gent que no sap que apagar el que és una regleta i sa llum LED va consumint. Tot un any consumint i sa llum, la factura te la va pujant. Diguem consells com això, com també posar l'aire condicionat a una temperatura de 24-25 graus, n'hi ha gent que el posa a 19 graus, que és un animalat, entonces, claro, la tassa te va pujant. El refrigerador també n'hi ha que posar una temperatura concreta... Diguem més o menys uns consells i la gent, si vol portar-nos, és un paperet informatiu que tenim damunt de la taula, però si vol portar-nos el que és la taxa, la podem analitzar un poquet i ajudar-los per a veure si intentem baixar-la. La de la llum sí que se dispara ara en estiu molt poc. Tenim molta preocupació en això.
0: Sempre aquests consells són bons
2: per a la butxaca. I taxa de residus, que també hi ha vegades que cal anar a la universitat per a entendre-ho. Amb Josu estava Josep Mateu, educador ambiental del COR, i també donava alguns detalls sobre aquesta taxa de residus.
4: Al final el que la gent va entendre és que se paga per la fracció resta, que és la que va contenir el gris, que coneguem de tota la vida, i quan separem millor en resta, en orgànic, que sobretot és la fracció que més fem, és la quantitat de residus que se genera o que se tracta és menor, aleshores la taxa és. I així separem els contenidors del carrer que de tota la vida que tenim ja, groc, verd i blau, moltíssim millor ja.
2: Sempre va haver un toquet d'educació ambiental.
0: La veritat que sí, i a més en el mercat, que imagina que doncs aprofita la gent per anar a comprar, sí. I ja que vas, t'endús aquests consells que sempre van molt bé.
2: I t'ensenyes a fer-te el parany per a mosquits.
0: De mosquits, taxa de la llum i taxa de residus.
2: Ahí
0: o sigui, que amb tot en vas, i en, possiblement també amb el carro.
2: Però que el parany te'l tenies que fer tu, i te l'expliquen i te'l fas tu.
0: Un segonet, Dani, perquè sí, crec que ja tenim a la persona. A veure si ara sí que podem parlar. Bona vesprada, amb qui parlem?
5: Hola, bona vesprada, sóc Cristina d'Oliva.
0: Hola, Cristina d'Oliva. Crides per a possiblement endur-te dos entrades, però ja ho van dir, amb aquesta condició ens has de dir com es diu l'espectacle.
5: L'espectacle es diu Viva el Circo.
2: Molt bé,
0: doncs Cristina, t'endús dos entrades, un aplaudiment des d'ací.
5: Alegria.
0: T'endús dos entrades per a gaudir d'este circ. No sé si ja has pensat en la persona acompanyant, si ja has anat alguna vegada a veure el circ.
5: A este circ no m'ha anat, m'ha anat a molts, però este no. I sí, aniria en el meu fill, que el tinc així al costat votant de l'alegria.
0: Sí, com li diuen?
5: Mira.
6: Soc Pablo.
0: Hola, Pablo, estàs content?
6: Sí.
0: Tens ganes d'anar al circ?
6: Moltes.
0: I has anat alguna vegada a algun circ?
6: Sí, alguno.
0: I te saps les cançons també, algunes?
6: No.
5: Este no se les sap. Estava explicant-li que este era el nostre circ d'antes i no se les sap.
2: La mare, Cristina, tu te sabràs alguna?
5: Sí,
2: alguna. Cantamos una miqueta.
5: Había una vez... Un circo que
0: alegrava... Molt bé, molt bé. Així ja estem excedint les preguntes, Cristina, perquè sí, només sí. Teníem la condició de dir-nos el nom de l'espectacle. Però a banda també, ja ho van contar ahir, sí. Una carpa climatitzada, o sigui que s'estarà molt bé.
5: Que guai, sí, pues, superbé.
0: S'estarà fresquet.
2: A disfrutar-ho.
5: Pues moltíssimes gràcies. Com faig?
0: Ara no penges i el company agafarà les dades i així et fem arribar les entrades. Moltíssimes gràcies i a gaudir.
5: Que passeu bon dia. Gràcies a tots.
2: Adeu.
5: Adeu.

Ja ho hem dit, com Cristina també hi ha moltes persones que es poden arribar a gaudir d'aquest espectacle. Només han de telefonar-nos al 962-961-031 durant els últims minuts del programa, vora les 13:50, i ja ho saben, com Cristina, ens telefonen, ens diuen el nom de l'espectacle i a gaudir d'ell, que recordem, Viva el Circo, o Circo del Terror, també serveix este nom, perquè ja vam escoltar que vindran amb aquestes dos experiències del 7 d'agost al 6 de setembre en el polígon Benieto.

0: I a banda d'aquest espectacle que vindrà més avant, mentrestant també tenim agenda cultural. Avui, per exemple, hi ha un mar de músic, que és a les camp de béisbol de la platja nord de a la platja de Gandia. Serà, en aquest cas, la banda de l'Associació Musical del Grau de Gandia. Podran gaudir d'esta música i demà, si són matiners i matineres, també podran fer un poquet d'esport amb aquestes classes de Latin Fitness en l'escenari 1 en el carrer Alcoi de la platja de Gandia. Comencen a les 8:30. Porque el cuerpo te dice de pronto que no seas tonto el que le hagas bailar. Doncs fins així este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Maño a la tècnica. En 10 minutets tenen l'actualitat comarcal en hora 14. Ha sigut un plaer acompanyar-los i ja saben, demà continua este Hoy por Hoy a les 12:20. Que passen una bona vesprada. Chao, chao, amigo, arrivederci,
1: chao, fíjense. Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.